0: calle y tú el mar.
1: Quatre-vingt-neuf point un, l'esprit bassin.
2: Plage.